Jo mateixa m'havia enderrocat els fonaments, el pensament i el llenguatge. Vivia en un etern crit, ple de solitud i fragmentació. Llavors, amb tan poc sentit, em vaig sentir empesa per unes noves regles contra la puresa i la bellesa que ens condemna. Em sent, em canviares, espina per rosa. I és així com supero l'horitzó que m'entrebanca. M'allibero d'un mal univers. M'ordenes el caos perquè continuï

feliços i a poc em retalles l'infern, m'hi enganxes al cel i fas volar clavells. I per tu, i tu, desperto de nou les meves lletres per estimar-te i per estimar-me.